0: Thank you.
1: Ascoltas Musicanit.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: is me.
1: Música nit, la música dels teus somnis.
2: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

no sé on. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

t'arriba, pren-lo com un bé.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: Aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Comencem l'informatiu parlant de Lloret de Mar, que és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso.

0: Aquesta setmana s'estan venent els viatges d'Imserso i volem destacar que Lloret és la destinació catalana que compta amb més establiments adherits al programa, un total de 14. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. La venda es va obrir dilluns i es tancarà avui. En aquest termini, els beneficiaris poden reservar només els viatges corresponents a la quota assignada a la seva província. A partir de demà es podran adquirir durant tota la temporada per a qualsevol província. El programa compta amb, atenció, 4.602.255 pensionistes acreditats. Nosaltres avui en parlarem amb Alina Barxac, que és directora comercial d'una de les cadenes de Lloret adherides. És l'hotel Samba, és la cadena Samba Hotels. És el tema de portada d'aquest divendres 18 de setembre, en què també parlarem d'Aliança Catalana que presentarà l'executiva local de Lloret aquest diumenge al vespre. En donarem els detalls. Aquests dies, els mitjans de comunicació s'han fet ressò que l'ONG Justícia Alimentària proposa crear supermercats públics a Catalunya. I nosaltres, des de la ràdio, volem preguntar com funcionarien i si serien viables. Ho farem al lloretenc Albert Vinyals, expert en psicologia del consum. En esports, recordarem que Daniela Guillén podria fer història aquest cap de setmana si es proclama campiona del món de motocross femení i també parlarem amb Amós Gasca, entrenador del Club de Futbol Lloret, perquè l'entitat comença la temporada aquest cap de setmana. A més, Lloret acull aquest cap de setmana el torneig inicial del Waterpolo Kids Tour d'aquesta temporada. La cita comença avui i s'allargarà fins al diumenge a la piscina municipal, amb la participació de prop de 600 jugadors que disputaran 113 partits, volem dir. Parlarem amb Luis Pérez del Waterpolo Kids Tour. I l'última part del Bon Dia, Bona Hora, si tenim temps, la destinarem a repassar les activitats que hi ha programades durant aquests dies, posant també especial atenció a la pedalada del diumenge dins el marc de la Setmana de Mobilitat. Com sempre, la previsió meteorològica i els titulars principals de l'actualitat general complementen aquest informatiu que comença en aquests instants i que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Maria Joan Comartí i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Primera parada amb la previsió del temps. Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Avui la inestabilitat no acabarà de marxar del tot i, per tant, es mantindran els intervals de núvols al llarg de la jornada, els més abundants durant el matí, i fins i tot no es descarta que s'escapi alguna gotellada. Ben poca cosa, i si arriba a caure, perquè en general avui no s'espera pluja, amb unes temperatures que es mantindran semblants o fins i tot baixaran algun grau més. Per tant, després de la fresca de la matinada, al centre del dia, calor molt controlada i res a veure amb la calorada de principis de setmana. És veritat, però, que amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs les clarianes a poc guanyaran terreny i sobretot serà el cap de setmana quan el sol s'imposarà del tot i, per tant, direm adeu a aquest episodi d'inestabilitat. Ens espera un dissabte, un diumenge radiants per aprofitar, sense excepcions, pràcticament, aquest sol que també anirà acompanyat d'una pujada de les temperatures màximes. Això sí, una pujada moderada, termòmetres que es mantindran força normals per les dates, calor controlada, podríem dir, i com que ja no hi haurà presència de nuvolositat a les nits, això farà que les mínimes baixin més, per tant faci més fresca de cara a les nits matinades i a primeres hores. I aquesta estabilitat tindrà continuïtat la setmana que ve amb temperatures que encara pujaran una mica més, però en principi sense cap nova calorada a la vista.
0: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar el sol no llueix perquè el cel és força tapat. La temperatura 19 graus centígrads i la humitat relativa a l'aire és del 71%.

0: Ens hi posem amb la informació més destacada de la jornada. Aquests són els titulars més rellevants amb els quals ens llevem en aquest divendres. Diari de Girona, en primera plana, titula «Els Mossos volen crear una unitat d'investigació a Girona». També es fa ressò que Arbúcies es mobilitza contra una planta de reciclatge. Amb imatge il·lustrativa, Girona escalfa motors per a les fires. I en turisme, jubilats gironins fan hores de cua per aconseguir un viatge de l'Imserso, precisament el tema de portada del Bon Dia, Bon Hora. També llegim al Diari de Girona «Més multes i menys addicció, les claus dels límits a l'accés a les xarxes socials». Això pel que fa al Diari de Girona, el diari Ara, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. També en fotografia il·lustrativa, l'Audiència Nacional autoritza finalment el campament al port. Ceuta ha estat envaïda. El Parlament Europeu vota contra Sánchez. A peu de plana, Tusk avisa que Polònia està preparada per a una guerra més que híbrida i el deute públic espanyol baixa al 100% per primer cop des de la Covid. Diari El Mundo, primera plana, gran titular per la notícia. L'Eurocambra acusa el Marroc i promou represàlies per Ceuta. A El País, Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. A La Razón, llegim, Interior tarda 50 dies en identificar els menors que van entrar amb la invasió. I en fotografia il·lustrativa, el rei reivindica l'espanyolitat de Melilla. A La Vanguardia llegim els següents titulars. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes en el Parlament Europeu, mentre Carney ofereix a Europa construir junts un ordre mundial just i estable. La fotografia il·lustrativa és per l'alerta per pluges extremes en el Mediterrani. I a peu de plana llegim que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava una de les qüestions que fan referència al seu judici respecte al seu pare, el familiar, que va caure per un penya-segat. El Periódico de Catalunya, en primera plana, destaca en grans titulars «Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc» i l'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta. Ha estat envaïda. Diari ABC, Brussel·les no cedeix. Va ser una invasió i cap assaltant a la península. Cap assalt cap a la península. I amb una fotografia il·lustrativa, a tota plana, Navantia entrega un buc de guerra amb el Marroc en plena crisi per la invasió a Ceuta. Aquestes són les notícies de la premsa escrita de caire generalista. Ara el que farem és repassar la primera plana del portal informatiu 3cat.cat, que ofereix les següents notícies. Arriba a judici el cas Inipro. L'exalcalde del PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, principal acusat. També és notícia jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat. Més notícies, despropòsit amb el català al judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre. L'intèrpret era especialista en rus. També al 3cat.cat podem llegir que el polèmic àtic d'Ayuso al barri de Chamberí no troba comprador i la subhasta queda deserta. I que l'alta demanda dispara les importacions de cotxes de segona mà, vehicles més antics i contaminants. Una de les notícies destacades de la setmana, restablerta la circulació a l'R2 i l'R11, tallades durant hores per dos nous forats arran de la pluja. I a nivell internacional, Mark Carney accepta l'oferta de von der Leyen al Canadà. Diu que es pot crear el pròxim ordre mundial. Finalment, pel que fa al temps, Catalunya envia 149 S-alert en 3 anys. Qui, com i quan es decideix si s'envien? És un reportatge que podem trobar al 3cat. I una altra de les notícies que també són d'interès general, Mataró torna els més de 1.700 euros de multa al veí que va arreglar pel seu compte al carrer. Aquestes són les notícies més importants, més destacades d'aquest divendres 18 de setembre.
1: Nova Ràdio Lloret. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
2: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
3: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
6: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

0: Bon dia, bona hora.
1: Pràcticament un quart de nou del matí. Comencem desgranant la informació que hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El seu segon municipi amb més oferta és Catalunya Salou, amb 12 establiments. La venda es va obrir dilluns i es tancarà avui. En aquest termini, els beneficiaris poden reservar només els viatges corresponents a la quota assignada a la seva província, però a partir de demà es podran adquirir durant tota la temporada per a qualsevol província. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, Imserso, i les reserves es poden fer al web oficial turismosocial.com. Amb la clau d'accés facilitada per l'Imserso, també es pot identificar a través d'agències de viatges acreditades amb la presentació del DNI. El programa compta amb 4.602.255 pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i costa insular. Avui ens fixem en una de les cadenes de Lloret que formen part del programa. Saludem a Alina Barsac, és directora comercial de Samba Hotels. Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Alina, per què la cadena s'assuma al programa de la Imserso? Quins beneficis aporta?
2: A veure, la nostra cadena ja fa molt de temps que treballa amb el turisme d'Imserso. Portem més de 20 anys d'història treballant amb aquest sector i els motius són, doncs, varis. Un dels més importants és que aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril. Per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any i és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
1: Quantes places s'ofereixen des dels hotels Samba i Surfmar de la cadena Samba Hotels?
2: A veure, el Samba comença amb la primera i segona fase i no és un cupo fixe. Podem tenir tranquil·lament, segons quina temporada, 100-150 persones, però també tenim algunes setmanes quan no tenim prou disponibilitat per esdeveniments que ja portem temps organitzant. Per això és un flux una miqueta variable. I amb el Surfmar comencem a la segona fase, que serà a partir d'aproximadament a febrer. Encara no sabem exactament les dates de les primeres arribades, ja que el programa va sortir a la venda aquesta setmana. Se suposa que a partir de la setmana que ve ja sabrem dir amb una miqueta més de certesa. No és un cupom molt elevat, perquè és un turisme amb un preu una miqueta ajustadet, per això ens ajuda a mantenir el flux no gaire variable, més o menys fixa, però sense tampoc grans xifres.
1: Mm-hmm. El perfil de visitants que venen de l'Imserso entenem que són gent gran.
2: Sí, és gent gran, però també el que he de dir de que ha canviat una miqueta la tipologia de la gent gran. No és el mateix fa 20 anys quan venia gent, potser per seu primer viatge de la vida o un dels primers, i no és el mateix ara, 20 anys més tard, que ve sobretot ara la gent de proximitat. Tenim molts clients de Barcelona i Rodalies, i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso, que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
1: La pregunta obligada és per què escollen la nostra destinació?
2: A veure, són diversos motius. Primer, ja sabem, Lloret no es para mai. Aquí sempre tenim molta activitat. Tenim sol i platja, pot ser que sol no tant com a les Illes, per exemple, que és el destí número 1, però és sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern, que és molt agradable, i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona, sobretot, ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
1: Mm-hmm. I per acabar, en quins terminis els tindrem per aquí, per Lloret?
2: A veure, ens comencen gairebé d'aquí a res. El 12 d'octubre se suposa que ja començaran. No molt fort, però bueno, de manera suau començaran a arribar. I, bueno, i fins finals de maig, per molt que nosaltres no estem amb tota la temporada amb Imserso, però segurament aquí a Lloret tindrem mig any com mínim.
1: Doncs no sé si cal afegir quelcom sobre aquestes dades que són importants.
2: Sí, són importants. Bueno, el que sí que crec que també és molt important de que el turisme d'Imserso no només aporta flux econòmic, que també és una miqueta important, però nosaltres, al ser una cadena molt lligada a medi ambient i sostenibilitat, creiem que és molt important també ajudar a la gent gran, a la gent d'un poder, pot ser econòmic una miqueta més baix, a poder viatjar, a poder formar part de la nostra societat, de poder lligar la convivència de la gent gran, de les famílies i d'esportistes, etcètera, i així, doncs, tenir en compte també la convivència de tothom, perquè ja sabem molt bé de que medi ambient no només està lligat amb higiene, amb bones pràctiques en terminis de l'aigua, electricitat i tal, però també amb la convivència i amb ODS, que avui dia s'està parlant molt. Doncs per això, per nosaltres, és un tema també molt important.
1: Doncs l'hem tractat avui en aquest informatiu. Gràcies, Alina Barsat, per aquesta informació, directora comercial de Samba Hotels, i molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i bon hivern.
0: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Continuem amb més informacions dins el Bon dia, bona hora. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Brown. Són alemanys de 89 i 90 anys i fa més de 40 que visiten Lloret per partida doble, perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha la Nick i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: I ja sabem que aquesta setmana Lloret està immersa en la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana s'han repartit butlletes, de fet s'estan repartint butlletes pel carrer per entrar al sorteig d'una bicicleta. L'únic requisit és moure's de manera sostenible. Pla. En total se sortejaran dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada de diumenge. Una pedalada que vol ser més que una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Ho explica Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: La pedalada és una trobada de veïns i veïns familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots en bicicleta, anar tots junts. El primer any passat vam arribar a 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer bici de tot Lloret, i tornar a tot a passeig.
1: Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. I un últim apunt també per aquest diumenge és que la Plataforma per la Pau de Lloret celebra el Dia Internacional de la Pau i ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 de migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la Pastisseria Carbó.
0: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
1: I un altre punt que fem és que Aliança Catalana ha creat una executiva local a Lloret de Mar. La presentació, que està oberta a tothom, es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la terrassa de l'Àtics de la Carpa. La formació encara no farà pública la candidatura de cara a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, però sí que anunciarà que té la intenció de presentar-se. L'entrada a la presentació d'aquest diumenge és gratuïta, però cal registrar prèviament per reservar la plaça. Un tràmit que es pot fer a través del perfil d'Instagram d'Aliança Catalana a Lloret de Mar.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Ara falten 4 minuts per 8:45 del matí. L'ONG Justícia Alimentària proposa crear supermercats públics a Catalunya. I nosaltres, des de la ràdio, ens preguntem com funcionarien i quins beneficis tindrien per a la societat. La proposta neix arran de l'encariment de la cistella de la compra, ja que des del 2020 els preus s'han enfilat fins al 34%. Actualment, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, cada família catalana gasta de mitjana 475 euros al mes en alimentació. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa un 16% dels costos domèstics, mentre que l'habitatge se situa en el 30%. El problema, però, no només ens afecta a nosaltres, sinó que és d'abast mundial. De fet, la idea dels supermercats públics ja la va posar sobre la taula l'alcalde de Nova York fa uns mesos, quan va anunciar que, per fer front a la inflació, crearia 5 supermercats públics a la ciutat que rebaixarien un 30% al preu d'alguns aliments. A casa nostra, l'ONG Justícia Alimentària ha començat una campanya per demanar una llei estatal per a la creació d'una xarxa pública de supermercats. Tractem ara mateix aquesta informació. Ho fem escoltant una entrevista que han registrat la nostra companya Maria Joan Comartí.
4: Nosaltres volem valorar aquesta iniciativa amb l'expert en psicologia del consum lloretenc, Albert Vinyals. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Albert, explica'ns primer de tot una mica què és exactament un supermercat públic i si ja funciona en algun lloc o seria una cosa, és una cosa que s'està creant ara.
5: Mira, això és una idea que es podria relacionar amb la gent, li sonarà més a la idea dels economatos, no? Els economats que hi havia amb les empreses, amb certes empreses cooperatives, i que entenc que la notícia ve de que l'alcalde de Nova York, Bani, deia de crear uns supermercats públics davant de la manca d'abastiment en algunes zones de la ciutat. És un projecte que encara no s'ha creat, però sí que està havent-hi un projecte, i sí que hi ha alternatives als supermercats tradicionals, però com a tal, al nostre país encara no hi ha cap model d'aquests.
4: D'acord. I tu, com a expert en la matèria, com veus aquesta iniciativa? Quin tindria beneficis per la societat? La veus bé, a priori? Caldria estudiar-la bé?
5: Sona molt bé, però com a empresa pública, com a tal, pensem, per exemple, els números de la distribució de cartes, correus, és una empresa que surt a pèrdues. Per tant, un sector com la distribució d'alimentació, on per una banda està controlat per tan poques mans, no? Alguns tipus de productes, hi ha molt poques empreses, per tant, o ets molt gran o tens molt poc marge de negociació. I amb tants elements que hi ha i amb tanta competència que hi ha, realment és difícil. O sigui, com a tal, crear un supermercat públic com a tal des de zero, em sortiria a pèrdues seguríssim. L'altre seria sumar-se o ajudar projectes que ja són, com cooperatives de consum, i aquí sí que ja podríem parlar d'intentar fer un projecte més interessant.
4: Però si s'oferís, pregunto des del desconeixement, si s'oferís com un servei públic de la Generalitat, hi ha molts serveis que tenen pèrdues, no?
5: Sí, però clar, aquí estem parlant d'una despesa que a les famílies els costa gairebé 500 euros al mes. Per tant, subvencionar tota la compra d'alimentació és objectivament impossible.
4: Ja,
5: per tant, sí que si es fan... O sigui, és més un treball estratègic i la base ve de que algú que és molt trist a la nostra societat, no? Que és molt més econòmic menjar malament que menjar bé. O sigui, de com ens trobem amb unes classes socials més empobrides, en sobrepès, perquè mengen aliments hipersaturats, i el luxe de qui es pot permetre aliments més sans. El tema potser va més amb, no?, aquesta forma d'incentivar un altre tipus d'alimentació i fer-la més accessible, i principalment bé perquè és que és un luxe. Per exemple, menjar peix 3 cops a la setmana i peix de qualitat.
4: Sí, sí, totalment. Clar, ara estem patint aquest encariment de la cistella que el patim tots. Quan anem a comprar al supermercat, de seguida ens puja moltíssim el tiquet. Però, per tant, aquesta demanda, aquesta iniciativa de justícia alimentària, creus que pot aportar coses bones a la llarga, però que no seran aquests supermercats públics, o creus que no va enlloc?
5: Sí, és totalment necessària, perquè a partir d'una proposta així es poden crear altres camins. Oi, és això, vull dir, és recolzar des de propostes com mercats municipals, cooperatives de consum, inclús, per exemple, fer-ho per l'altra banda, no? Com hem castigar a empreses que ofereixin productes que no són saludables. I així ens anar equilibrant la balança. Però, com a tal, és poc realista, però bueno, és que els canvis han de venir de coses poc realistes.
4: Doncs en tot cas veurem si va a algun lloc aquesta petició, aquesta campanya que ha impulsat Justícia Alimentària. Albert, també m'agradaria aprofitar que t'entrevistem com a expert en psicologia del consum. Quin missatge enviaries a les famílies? Perquè comença a ser una mica angoixant, no?, el fet d'haver de fer la compra amb aquest encariment de preus tan gran. Tens algun consell a la butxaca que ens puguis donar?
5: Mira, els consells que podria donar una àvia, que és la llista de la compra, racionalitzar-ho, portar un control de les despeses, no? Quan la situació econòmica ens apreta, una cosa que fem molt poques vegades, no?, que és anar a tenir una llista de despeses i controlar-les, i un cop les visibilitzes, potser veus certes despeses que són innecessàries que les estàs tinguent. Per tant, intentar-les racionalitzar i comparar, mirar, no deixar-te portar per segons quines ofertes a vegades, però sobretot això, és la llista de la compra tota la vida.
4: Doncs en prenem nota. Albert Vinyals, expert en psicologia del consum, lloretenc, sempre és un plaer que ens atenguis aquí a la ràdio, i res, moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, tingueu bon dia.
1: Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. Continuem amb la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
6: Bon dia. Avui la inestabilitat no acabarà de marxar del tot i, per tant, es mantindran els intervals de núvols al llarg de la jornada, els més abundants durant el matí, i fins i tot no es descarta que s'escapi alguna gotellada. Ben poca cosa, i si arriba a caure, perquè en general avui no s'espera pluja, amb unes temperatures que es mantindran semblants o fins i tot baixaran algun grau més. Per tant, després de la fresca de la matinada, al centre del dia, calor molt controlada i res a veure amb la calorada de principis de setmana. És veritat, però, que amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs les clarianes a poc guanyaran terreny, i sobretot serà el cap de setmana quan el sol s'imposarà del tot, i per tant direm adeu a aquest episodi d'inestabilitat. Ens espera un dissabte, un diumenge radiants per aprofitar, sense excepcions, pràcticament, aquest sol que també anirà acompanyat d'una pujada de les temperatures màximes. Això sí, una pujada moderada, termòmetres que es mantindran força normals per les dates, calor controlada, podríem dir, i com que ja no hi haurà presència de nuvolositat a les nits, això farà que les mínimes baixin més, per tant faci més fresca de cara a les nits matinades i a primeres hores. I aquesta estabilitat tindrà continuïtat la setmana que ve amb temperatures que encara pujaran una mica més, però, en principi, sense cap nova calorada a la vista.
1: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. S'albira el sol a Lloret de Mar, però entre molts núvols en el cel. La temperatura ara mateix és de 19 graus amb un 73% d'humitat relativa a l'aire.
0: Bon dia, bona hora.
1: Obrim plana informativa esportiva al Bon Dia, Bona Hora, perquè tenim diversos actes, activitats que són o seran referència durant tot el cap de setmana. Per exemple, Lloret acull aquest cap de setmana el torneig inicial del Waterpolo Kids Tour de la temporada 2026-2027. Una cita que comença avui i s'allargarà fins al diumenge a la piscina municipal amb la participació de prop de 600 jugadors que disputaran 113 partits. De nou, Lloret es converteix en l'epicentre del waterpolo. L'esdeveniment reunirà 42 equips d'arreu d'Espanya, de 6 comunitats autònomes diferents: Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Andalusia, Illes Balears i Ceuta. I per saber-ne detalls, parlem amb Luis Pérez, que és membre de Waterpolo Kids Tour. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Tot a punt per obrir aquesta nova temporada?
7: Sí, tot a punt, amb moltes ganes. La veritat, aquesta desena edició per nosaltres és molt especial. Seguim amb aquesta promoció esportiva del waterpolo nacional i en aquest cas doncs, amb aquesta seu inicial d'apertura del circuit aquí a Lloret de Mar. Com bé heu dit, tindrem 42 equips participants de 6 comunitats autònomes, 600 participants i els 113 partits durant aquest divendres, dissabte i diumenge a la piscina municipal de Lloret, una piscina excel·lent per poder organitzar aquest tipus d'esdeveniments.
1: Per què s'escull precisament Lloret per aquest inici del Waterpolo Kids Tour?
7: Nosaltres, sempre que venim a Lloret, les facilitats són màximes, des de la vila, des de l'Ajuntament, ens permeten tenir aquesta instal·lació amb una garantia com és tenir aquesta piscina tan maca i tan operativa per poder disputar aquests 113 partits amb 3 camps de joc simultanis, on la competició, la diversió, l'aprenentatge són els objectius principals per nosaltres, per al jovent que ve a participar. Són nanos que són des dels 12 anys fins als 18, amb les categories a la B infantil, cadet, juvenil, i per suposat amb una categoria femenina que cada any tenim més noies i que participen en aquesta categoria.
1: De cara als espectadors, als aficionats, quins horaris recomanes per veure aquests partits?
7: Recomanem venir aquesta tarda, estarem des de les 3:30 que començarà fins a les 9 de la nit, sobretot dissabte, que estarem tot el dia, des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, on tindrem 3 activitats, que són la signatura de la celebritat que vindrà del jugador de la selecció espanyola, Pol Daura, campió de la Lliga Mundial 2025 a Podgorica, Montenegro, i participant en l'Europeu de Belgrat aquest 2026 i la Lliga Mundial a Sydney. Serà un moment molt important perquè és el moment on els esportistes poden coincidir amb aquesta figura del waterpolo, amb Pol Daura, que estarà amb nosaltres des de les 5 de la tarda dissabte, i després farem el segon acte, que és la presentació dels equips, i finalment el partit de les estrelles, on jugarà el jugador de la selecció juntament amb tots els entrenadors dels diferents equips.
1: Déu-n'hi-do. Són gairebé 600 jugadors, 42 equips. Quines edats tenen els participants?
7: Els participants tenen les edats de 12, categoria la B, 11-12, de 13-14, categoria infantil, 15-16, categoria cadet, 17-18, categoria juvenil, i femení, que serà una categoria entre 16 i 18 anys.
1: I el nivell?
7: El nivell és un nivell de competició federada. Venen tots els clubs, són de competició federada, que venen de tot el territori nacional, i al final el nivell és d'un campionat d'Espanya.
1: Hi ha algun equip favorit?
7: Bueno, tradicionalment els equips catalans, per tradició, doncs, tenen sempre ocupen les primeres posicions, però bueno, aquest any, al venir equips com les Palmes, com el Cavalla de Ceuta, com l'Illes Balears, com l'Escola de Zaragoza d'Aragó, com el Màlaga, pot ser que donin la campanada i que puguin guanyar alguna de les competicions de les diferents categories.
1: Però a nivell Catalunya el waterpolo té un pes important.
7: Sí, correcte. Al final tenim referents com la Unió Esportiva Horta, com pot ser el Club Natació Premià, com pot ser el Club Natació Manresa, el Club Natació Montjuïc, que normalment són els equips que acaben emportant-se el campionat. De totes maneres, aquest any, al venir aquests equips de fora...
1: Hem perdut la comunicació? Sí, l'hem perdut. Hem perdut en Lluís Pérez. Ara mateix intentarem reprendre aquesta comunicació. Ell ens estava explicant ara el nivell que tenia el waterpolo a Catalunya, però, evidentment, doncs, el fet de que vinguin altres equips d'altres indrets, d'altres zones i regions, farà doncs, que els jugadors i jugadores de Catalunya doncs, hagin d'estar ben concentrats per aconseguir bons resultats. No sé si ara ja tenim de nou la comunicació, Lluís Pérez?
7: Sí, perdoneu. Sí.
1: Ah, no, s'ha tallat, perdoneu. Són sí, les coses que passen, sí.
7: Sí, al directe.
1: Deies que la participació d'altres equips, d'altres zones de l'estat espanyol, farà que els jugadors de waterpolo de Catalunya s'hi hagin d'esforçar.
7: Sí, correcte. Altres anys també han vingut altres equips d'altres categories, però aquest any aquests equips que venen juguen la primera divisió nacional juntament amb la Unió Esportiva Horta, el Club Natació Montjuïc, el Club Natació Manresa, i llavors serà una competició molt igualada i que farà que bueno, tots els equips tinguin moltes opcions.
1: Mm-hmm. Doncs esperem que tot plegat vagi molt bé. Déu-n'hi-do, has dit el dissabte des de les 9 des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, eh? Això és...
7: Sí, correcte, sense parar, no? Sense parar. Estem tot el dia, correcte, per poder fer aquesta competició, que tots s'acabin jugant 5-6 partits cada equip, i evidentment doncs, que al final són 113 partits que es donen en tres camps de joc simultanis i que permeten que tots els equips puguin fer una pretemporada ja adaptada per començar la competició federada.
1: I tant. Lluís Pérez, gràcies per tota aquesta informació, que vagi molt bé el torneig.
7: D'acord, m'agradaria afegir una petita cosa, si puc. És agrair sobretot a tot l'entramat que té Lloret de Mar, perquè no només l'Ajuntament ens ajuda, que sempre es facilita tot, són els hotels, que en aquest cas els equips aniran a Hotel Samba, Golden Sun i els Actop. Després l'Institut Rocagrossa, que ens ajuda també amb tot el voluntariat, vale? I el Consell Esportiu de la Selva, que també participa ajudant-nos dintre la competició. I nosaltres esperem que vingui la màxima afluència possible. Ja l'any passat van venir al voltant de 2.000 persones, i aquest any pues, intentarem que amb aquesta desena edició sigui del mateix nivell. Moltíssimes gràcies.
1: Així ho desitgem. Gràcies, Lluís Pérez, i bon dia.
7: Que tingueu bon dia. Gràcies.
0: Bon dia, bona hora.
1: 4 minuts i arribem a 3 quarts de 9. Més esports. Daniela Guillén podria fer història aquest cap de setmana. La lloretenca disputa l'última prova del Mundial de Motocross femení i depèn d'ella mateixa per convertir-se en campiona del món. Ara mateix la pilot lidera la classificació amb 6 punts de marge respecte a la segona, l'italiana Chiara Fontanesi. La tercera posició hi ha Lot Van Drunen amb 135 punts. Aquest marge dona certa tranquil·litat a la lloretenca, tot i que no vol pensar tant en el Mundial, sinó centrar-se en la cursa en concret. L'escoltem.
8: És l'última, porto 6 punts d'avantatge i al final, bueno, jo crec que recuperar aquests 6 punts m'ha anat molt bé perquè puc arribar una mica més amb calma. Però, bueno, al final jo vaig a la carrera, si puc guanyar, guanyaré i no mirar tant els punts, sinó la carrera, perquè si no és molta pressió.
1: L'última prova del Mundial es disputarà a Darwin, a Austràlia, un circuit que a priori domina bé. Per això Daniela Guillén se sent optimista i confia en un bon resultat.
8: El circuit és, jo suposo que serà el mateix de l'any passat. La veritat que l'any passat ja em va anar molt bé, vaig guanyar la cursa, o sigui que em va agradar, tinc bon feeling i res, a veure com què passa i res, jo crec que anirà molt bé i bueno, jo no vull dir res, però però jo crec que anirà bé, anirà bé.
1: No vol dir res, però ho diu tot gairebé. Si Daniela Guillén guanya, es proclama campiona del món aquest cap de setmana, serà la primera pilota espanyola en aconseguir-ho. El cap de setmana també deixa la segona jornada de la Supercopa masculina de bàsquet, en què el Bàsquet Lloret jugarà a casa davant del Sant Cugat. Serà aquest dissabte a 3:15 de la tarda al pavelló del Molí. Els homes de Marc Urana arriben a la cita després de perdre en la primera jornada a la pista del Martorell. Els vallesans, per la seva part, van guanyar amb solvència la setmana passada davant del Granollers i són els primers líders de la temporada. I, a més, aquest cap de setmana arrenca una nova temporada oficial a la Primera Catalana i el club de futbol Lloret començarà a casa amb un partit davant del Palamós. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. Els lloretencs arriben a la cita amb bones sensacions després d'obtenir bons resultats al llarg de la pretemporada. Els dos conjunts, Lloret i Palamós, ja van lluitar la temporada anterior per la zona alta de la classificació i volen tornar a fer-ho aquest curs. Per tant, es presenta a priori un molt bon partit. Ens centrem en el debut oficial en Lliga del club de futbol Lloret en una nova temporada a la Primera Catalana. Parlem amb l'entrenador Amós Gasca. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Tot a punt per aquest dissabte?
9: Sí, amb moltes ganes. Debut a la Lliga aquest any, un gran partit i esperem que vagi bé, sí.
1: Com espereu que sigui el partit? Què en sabem d'aquest Palamós?
9: No, el Palamós és un equipàs. Ja l'any passat tenia una gran plantilla i un gran equip i ho van demostrar arribant a les semifinals de play-off i s'han reforçat bé, han millorat l'equip. És un equip que té un ritme altíssim, un equip molt dinàmic, un equip que té molta velocitat i que serà molt, molt difícil. Jo crec que serà un partit amb un ritme i una intensitat altíssim.
1: Tenim entès que arribeu amb baixes.
9: Sí, bueno, tenim alguna baixa de llarga durada i després alguna altra baixa també que, bueno, que per el que sigui no poden estar per lesions o per altres temes, però bueno, són coses que passen, són coses que segur que els hi passaran a tots els equips durant la temporada. Intentarem minimitzar-les, les baixes, però segur que n'hi haurà.
1: Com ha anat aquesta pretemporada? Satisfet?
9: Sí, molt. La veritat és que nosaltres crec que també hem reforçat i hem millorat la plantilla i ja era bona l'any passat i crec que aquest any encara millor i les sensacions són bones. Hem fet resultats de tot tipus, victòries, empats, derrota i crec que estem preparats.
1: Començar a casa és important?
9: Doncs no ho sé, perquè l'any passat vam fer més punts a fora que a casa. Aquest any que ens han canviat la gespa, crec que ens ajudarà amb el nostre joc a poder fer-nos una mica més forts i ho hem d'intentar i ho hem d'aconseguir.
1: Té alguna explicació això de puntuar més a fora que no pas a casa?
9: No ho sé, jo crec que som un equip que intentem competir a tot arreu i contra qualsevol rival i a qualsevol moment del partit i això ho tenim bastant interioritzat. A part, penso que la gespa del camp l'any passat no ens va ajudar, però no m'agraden les excuses, al final la gespa és per als dos equips i per tant aquest any veurem si realment era culpa de la gespa o és que no sabem jugar millor a casa.
1: Has pogut seguir la resta d'equips de la categoria aquestes setmanes?
9: Sí, més o menys sí. Vas veient les plantilles que es van fent, vas veient els amistosos, he pogut veure algun partit d'alguns rivals i sí, ho vaig seguint, sí.
1: I com preveus que sigui la temporada?
9: Doncs molt similar a l'any passat. Jo penso que hi ha alguns equips que per plantilla, com Figueres, Palamós, Granollers, nosaltres hem d'estar dalt, llavors també hi ha algun equip que té algun pressupost altíssim, com és el cas del Tossa, per exemple, i per tant també estarà dalt. Però vaja, que al final l'any passat vam perdre molts punts amb equips de mitja taula cap a baix o inclús equips que van descendir i que no vam aconseguir guanyar. Per tant, sabem que qualsevol partit serà duríssim i que costarà molt.
1: Quin objectiu et poses en aquesta temporada?
9: El mateix que l'any passat. L'any passat, abans de començar, vam dir que volíem estar dalt, que les últimes jornades volíem tenir opcions de play-off o de campions, i aquest any igual. Sabem que és molt llarg, sabem que serà complicat, però bueno, l'objectiu és el mateix.
1: Doncs la primera pilota en joc amb el Palamós. Molta sort també de cara a dissabte.
9: Moltes gràcies.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 11 minuts i arribem ja a les 9 del matí. Més coses, repassem agenda d'aquest cap de setmana, que no és poca. Can Borrell està de celebració grossa. El mític bar del centre de Lloret arriba als 55 anys de vida i per celebrar-ho amb tots els seus clients prepara una mojitada especial per aquest vespre. El bar el va obrir l'àvia Teresa, coneguda per la família com a Baba, el 1971. Va ser. Els primers anys, una part de l'establiment l'ocupava la fleca del seu marit, que era forner, però ja t'has donat que el bar donava més beneficis i van empatar.

0: amics de l'Ajuntament i de l'Església, hem estat molt ben situats.
1: En Xavi Borrell, pare, el va regentar durant 30 anys, fins que per motius familiars va haver de fer un pas al costat i va advertir als seus fills que, si no se'ls quedaven ells, haurien de llogar-lo. Va ser aleshores, el 2017, quan en Xavi Borrell, fill, va posar-se al capdavant, acompanyat de la seva germana Laura, que ja treballava allà des de feia temps.
2: La meva germana és la que estava aquí, amb el meu pare, i el meu pare, per motius de la vida, va tindre que tancar, i em va sortir l'oportunitat d'agafar-ho els dos germans. I gràcies a això doncs, tenim una relació molt diferent, molt bona ara.
1: Quan van quedar-se al bar, en Xavi i la Laura eren molt joves, 27 i 22 anys respectivament, però asseguren que no els va costar tirar endavant amb Can Borrell gràcies als valors que els havia inculcat sempre a la família. Així doncs, van seguir amb les mateixes directrius que havien marcat l'àvia feia tants anys i van incorporar alguna novetat.
2: Al final, fer-ho com sempre a totes les generacions, és la tercera generació, hem mantingut el mateix més o menys que feia l'àvia, els plats del dia, els esmorzars, i hem incorporat el de les tapes, que ens especialitzem a el que són les tapes. La tapeta gratis amb la consumició, que ajuda molt, i a part les tapes, les racions normals.
1: 10 anys després de convertir-se en els responsables de Can Borrell, el bar celebra els 55 anys i en Xavi i la Laura preparen una festa especial.
2: La mojitada cada any fem una o dos, ja és Can Borrell, ja, o sigui, té que haver-hi mojitada, la gent ja la demana, però aquest any fem 55 anys d'aniversari i ja que és especial, pues, ficarem una actuació més, hi haurà 3 actuacions, i celebrar-ho amb tots els nostres clients, tota la família i un any especial.
1: Així doncs, la festa d'avui començarà a les 7 de la tarda. Per aquesta ocasió, els responsables del bar han convidat a actuar a Carolina Villegas i Brenda Delgado a 9:15 i els germans Bueno. El primer serà en Sergi amb El Bueno a les 10 i tot seguit a partir de les 11 en Carles amb Pàsser Domèsticus.
3: Bon dia, bona hora.
1: Més temes d'agenda. A motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible s'organitzen 3 concerts per aquests dies a Lloret. Avui divendres serà el torn de Tapeo Sound System. Cristina Collado, una de les integrants de la banda, explica que han preparat un espectacle dinàmic i familiar amb versions pensades per a tots els públics.
4: S'intenta que agradi a tothom, que és molt difícil, però sobretot, com que en el grup són molts components, doncs sempre hi ha algú que porta, que dirigeix, en aquest cas en Joselito, ell decideix una miqueta més el repertori, que sigui variat, que sigui dinàmic, que el concert sigui un no parar, i intentar tocar des dels anys 80, 90, música disco, pop, fins a l'actualitat, no? És complicat perquè hi ha moltes cançons, bueno, és infinit el món, però bàsicament és això, intentar saber què agrada al públic, què funciona.
1: El concert forma part de la gira en què Tapeo Sound System celebra el 15è aniversari. La banda musical que tantes vegades s'ha vist sortir al sol tocant per moltes festes major de Catalunya ha anat evolucionant pel que fa a posada en escena, imatge, aspecte i durada dels shows, tot amb la intenció que les versions que interpreten siguin els més semblants possibles a les cançons originals.
4: I convido tothom a venir a gaudir del concert. Serà molt, molt divertit i realment nosaltres també intentem que la gent formi part de l'espectacle, que pugin a l'escenari, que ballin, que cantin, que gaudeixin amb nosaltres, i és això, tothom serà benvingut en aquesta festa del 15è aniversari de Tapeo aquí a Lloret de Mar. Ens fa molta il·lusió.
1: El concert de Tapeo Sound System és avui a les 8 del vespre i al Passeig Marítim, però de cara a demà dissabte tocaran El Último Tributo, que clonaran els mítics El Último de la Fila i també interpretaran cançons de Manolo García en solitari amb temes que de ben segur que sonaran a tothom. Pel que fa al retorn del grup original amb una nova gira, Javier González, membre del grup, assegura estar encantat del fet que ara s'hagin reunit després de tants anys de separar-se per reviure antics moments amb més maduresa. Una gira molt especial per ells, a la que lògicament han assistit. El tribut, diu Javier González, el van decidir fer per passió.
5: Per passió.

0: il·lusió perquè doncs, era una banda que s'havia marcat de tota la vida, es van dissoldre molt sobtadament i bueno, pues no hi havia cap banda a Espanya quan nosaltres vam decidir fer-ho, i el que volien era, pues, amb respecte, pues, fer un homenatge a lo que nosaltres anomenem la banda sonora de la nostra vida, que és les cançons de l'Último de la Fila.
1: Per poder ser el màxim fidel amb la posada en escena, han estudiat molts els vídeos de la banda original. Explica que als anys 80 i 90 l'Último de la Fila encara no tenien una estètica massa definida. El que intenten, això sí, definir i respectar és al 100% el so, els instruments, matisos i sobretot la veu.
0: Sí, és una veu molt difícil d'interpretar d'imitar i bueno, pues és una mica el secret del nostre èxit i per què estem funcionant i estem tenint tant treball és perquè la veu s'assembla molt a l'original, i al final el públic és el que vol veure.
1: Javier González anima a tothom a assistir al concert per escoltar bona música i passar una bona estona en una experiència que assegura que agradarà a molta gent. Com diem, el concert de l'Último Tributo serà demà dissabte a les 8 del vespre i al Passeig Marítim. I aquest diumenge actuarà a Lloret la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert és diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim. Durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Ismael Berenjena és veu de Rock per Xics, diu que el concert serà d'allò més divertit.
2: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys, doncs, al públic familiar, als pares i fills i, bueno, de tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
1: Aquest diumenge no hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com el Jordi i l'Esquelet, Aigua amb gel o els Vikings.
2: Els més petits, igual no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot, no? I nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers. Si els agrada, els agrada. Si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, doncs sempre els tenim de principi a fi.
1: Preneu nota, doncs, Rock per Xics, concert aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim. I també durant aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor, totes elles obertes a tothom qui ho vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà la placeta del seu centre cívic, a la cruïlla dels carrers Frontanyà, Berga i Serra de Berguedà. Ens ho explica tot plegat Lluís Cruz, que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
3: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs de taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
1: Aquests són els actes que se celebren a Lloret de Dalt tant dissabte com diumenge. I encara un últim apunt, i és que la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar està de celebració. Aquest diumenge ha preparat una festa per celebrar que fa un any que van inaugurar la seva seu. Escoltem un dels... De fet, és el president de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar, Sebastián Crespo.
4: Desde que estamos aquí, que hace un año, empezamos en junio, el año pasado, en junio, lo que pasa es que la inauguramos en septiembre, por eso hemos puesto la fecha, pero hemos subido un 400% de gente, porque, claro, o sea, la asociación, el concepto que nosotros tenemos no es solamente de hacer evento con una asociación, es para que la gente se reúna, que conozcan personas y estamos muy contentos cómo va funcionando.
1: Doncs la celebració serà a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11, és on es troba la seu de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar. Res més, ens acomiadem. Bon divendres, bon cap de setmana, bones activitats i bons concerts i també bona pedalada de diumenge.
5: Bon dia, bona hora.
6: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
7: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Marc Córdoba és l'únic lloretenc que participarà aquest cap de setmana a les Skate Series. A més, a través de l'empresa Fusion Production, és ell qui s'encarrega de muntar tots els elements, inclosa la gran rampa verticular que dona tanta espectacularitat a la competició. La prova d'aquest cap de setmana és l'última de la temporada i tot i que es posarà els patins aquest cap de setmana, el lloretenc no ha participat en el conjunt del circuit. Per això el seu objectiu no serà aconseguir una bona classificació, sinó que buscarà passar-s'ho bé i aprendre molt.
3: Com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any ho vam provar i ha sortit així i estic molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat. Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
2: En Marc havia fet skate durant molts anys, però després d'una lesió forta va decidir passar-se els patins en línia, una disciplina que el va enamorar de seguida i li aporta una seguretat que no tenia amb la taula.
3: Me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
2: Com diem, a banda de participar a la prova, el lloretenc s'encarrega de muntar els elements, entre els quals destaca la rampa vertical. Ho fa a través de Fusion Production, propietat de Nel Martín, un dels millors del món en roller.
3: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual que és el tema de skatepark. El skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot.
2: Tal com ha explicat en Marc, a banda dels elements per als professionals, també hi haurà un petit skatepark obert a tothom perquè qui ho vulgui pugui rodar. D'altra banda, el lloretenc treballa en la creació d'un club local que té previst que comenci a funcionar l'any vinent.
3: Ara mateix l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
2: Les skate series d'aquest cap de setmana començaran aquest divendres amb els entrenaments que s'allargaran a dissabte al matí, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. El lloc serà el Monument de la Sardana, al Passeig de Lloret. La prova posarà el punt final de les skate series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos.
4: situat a l'Avinguda de les Alegries 4, hi trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament de Lloret ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Braun. Són alemanys, de 89 i 90 anys, i fa més de 40 anys que visiten Lloret per partida doble perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha l'Ànic i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret de Mar va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutherford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. En un altre ordre de qüestions, la Plataforma per la Pau de Lloret celebra aquest diumenge el Dia Internacional de la Pau. Ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 de migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la Pastisseria Carbó.
2: La previsió del temps.
3: Cal saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i cap de setmana amb Xavier Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Avui la inestabilitat no acabarà de marxar del tot i, per tant, es mantindran els intervals de núvols al llarg de la jornada, els més abundants durant el matí, i fins i tot no es descarta que s'escapi alguna gotellada, ben poca cosa, i si arriba a caure, perquè en general avui no s'espera pluja, amb unes temperatures que es mantindran semblants o fins i tot baixaran algun grau més. Per tant, després de la fresca de la matinada, al centre del dia, calor molt controlada i res a veure amb la calorada de principis de setmana. És veritat, però, que amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs les clarianes a poc guanyaran terreny i sobretot serà el cap de setmana quan el sol s'imposarà del tot i, per tant, direm adeu a aquest episodi d'inestabilitat. Ens espera un dissabte, un diumenge radiants per aprofitar, sense excepcions, pràcticament aquest sol que també anirà acompanyat d'una pujada de les temperatures màximes. Això sí, una pujada moderada, termòmetres que es mantindran força normals per les dates, calor controlada, podríem dir, i com que ja no hi haurà presència de nuvolositat a les nits, això farà que les mínimes baixin més, per tant faci més fresca de cara a les nits matinades i a primeres hores. I aquesta estabilitat tindrà continuïtat la setmana que ve amb temperatures que encara pujaran una mica més, però en principi sense cap nova calorada a la vista.
3: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. 20 graus de temperatura en aquests moments a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
1: L'hora de les notes.
0: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
0: Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Segueixen els actes per la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana es reparteixen butlletes per entrar en el sorteig de dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada d'aquest diumenge. Una pedalada que vol ser també una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Escoltem Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
4: La pedalada és una trobada de veïns i veïnes familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots, amb bicicleta, anar tots junts. El primer any passat vam arribar a gairebé 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer bici de tot Lloret, i tornar a tot a passeig.
3: La pedalada amb tota la família sortirà a les 11 del matí des de la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament lloret.cat. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. Recordem que la part central del passeig marítim romandrà tancada fins diumenge.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: vaya lenta. Trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pots casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. La venda del programa es va obrir dilluns i es tanca avui. Durant aquest termini, els beneficiaris poden reservar només els viatges corresponents a la quota assignada a la seva província. A partir de demà, però, podran adquirir viatges durant tota la temporada per a qualsevol província. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'Imserso. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Aina Barczak, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
4: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
3: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barczak, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
4: Sobretot ara la gent de proximitat, tenim molts clients de Barcelona i Rodalies, i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
3: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
4: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
3: A partir del 12 d'octubre aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'Imserso. Un programa que, segons Aina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Things that make you go, hmm.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El Club de Futbol Lloret debuta a la Lliga aquest dissabte a la tarda. L'equip arriba en un bon moment, tot i les baixes que afecten part de la plantilla. Segons el tècnic de l'equip, Amos Gasca, la baixa d'alguns jugadors, incloses lesions de llarga durada, complica la planificació però no limita les aspiracions. Els rivals d'aquesta temporada, especialment el Palamós, es presenten com un repte considerable. Aquest equip va demostrar la seva força arribant fins a la semifinal del play-off la temporada anterior i aquest curs s'ha reforçat per mantenir un alt nivell competitiu. El Lloret s'enfrontarà en el primer partit de Lliga precisament al Palamós, un conjunt que destaca pel seu ritme altíssim. La renovació de la gespa del camp municipal es veu com un element positiu que pot reforçar el joc a casa, segons Amos Gasca.
4: Intentem competir a tot arreu i contra qualsevol rival i a qualsevol moment del partit, i això ho tenim bastant interioritzat. A part, penso que la gespa del camp l'any passat no ens va ajudar, però no m'agraden les excuses. Al final la gespa és per als dos equips i per tant, aquest any veurem si realment era culpa de la gespa o és que no sabem jugar millor a casa.
3: Tot i les baixes, el Lloret ha reforçat la plantilla. La valoració és que la qualitat del grup ha millorat respecte a la temporada anterior. Aquesta progressió reforça la confiança de cara als enfrontaments que es presenten, tot i que l'equip sap que competir a casa requereix una millora respecte a temporades anteriors, on els punts fora de casa han superat els aconseguits a domicili. Pel que fa a l'objectiu del club, no es busca ser líders des de l'inici, sinó tenir opcions a arribar al play-off o fins i tot optar pel títol. De manera similar a la temporada passada, tot i que són conscients de la dificultat d'un campionat llarg i competitiu.
4: L'any passat, abans de començar, vam dir que volíem estar dalt, que les últimes jornades volíem tenir opcions de play-off o de campions, i aquest any igual. Sabem que és molt llarg, sabem que serà complicat, però bueno, l'objectiu és el mateix.
3: El debut a la Lliga de l'equip lloretenc serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Marc Córdoba és l'únic lloretenc que participarà aquest cap de setmana a les Skate Series. A més, a través de l'empresa Fusion Production, és ell qui s'encarrega de muntar tots els elements, inclosa la gran rampa verticular que dona tanta espectacularitat a la competició. La prova d'aquest cap de setmana és l'última de la temporada i tot i que es posarà els patins aquest cap de setmana, el lloretenc no ha participat en el conjunt del circuit. Per això el seu objectiu no serà aconseguir una bona classificació, sinó que buscarà passar-s'ho bé i aprendre molt.
4: Com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any no ho vam provar i ha sortit així i estic molt, molt, molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat. Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
3: En Marc havia fet skate durant molts anys, però després d'una lesió forta va decidir passar-se els patins en línia, una disciplina que el va enamorar de seguida i li aporta una seguretat que no tenia amb la taula.
4: Me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
3: Com diem, a banda de participar a la prova, el lloretenc s'encarrega de muntar els elements, entre els quals destaca la rampa vertical. Ho fa a través de Fusion Production, propietat de Nel Martín, un dels millors del món en roller.
4: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual que és el tema d'skatepark. L'skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot.
3: Tal com ha explicat en Marc, a banda dels elements per als professionals, també hi haurà un petit skatepark obert a tothom perquè qui ho vulgui pugui rodar. D'altra banda, el lloretenc treballa en la creació d'un club local que té previst que comenci a funcionar l'any vinent.
4: Ara mateix a l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
3: Les skate series d'aquest cap de setmana començaran aquest divendres amb els entrenaments que s'allargaran a dissabte al matí, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. El lloc serà el Monument de la Sardana, al Passeig de Lloret. La prova posarà el punt final de les skate series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle.
5: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: l'estiu igual.
1: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament de Lloret ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Braun. Són alemanys de 89 i 90 anys i fa més de 40 anys que visiten Lloret per partida doble perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha l'Ànic i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret de Mar va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutherford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. En un altre ordre de qüestions, la Plataforma per la Pau de Lloret celebra aquest diumenge el Dia Internacional de la Pau. Ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 de migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la pastisseria Carbó.
3: La previsió del temps.
2: Cal saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i cap de setmana amb Xavier Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui la inestabilitat no acabarà de marxar del tot i, per tant, es mantindran els intervals de núvols al llarg de la jornada. És veritat, però, que amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs les clarianes a poc guanyaran terreny i, sobretot, serà el cap de setmana quan el sol s'imposarà del tot i, per tant, direm adeu a aquest episodi d'inestabilitat. Ens espera un dissabte, un diumenge, radiants per aprofitar, sense excepcions, pràcticament, aquest sol que també anirà acompanyat d'una pujada de les temperatures màximes. Això sí, una pujada moderada, termòmetres que es mantindran força normals per les dates, calor controlada, podríem dir, i com que ja no hi haurà presència de nuvolositat a les nits, això farà que les mínimes baixin més, per tant faci més fresca de cara a les nits matinades i a primeres hores. I aquesta estabilitat tindrà continuïtat la setmana que ve amb temperatures que encara pujaran una mica més, però en principi sense cap nova calorada a la vista.
2: Gràcies, Xavi, per la previsió. 22 graus de temperatura en aquests moments a Lloret de Mar.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més

0: competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Segueixen els actes per la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana es reparteixen butlletes per entrar en el sorteig de dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada d'aquest diumenge. Una pedalada que vol ser també una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Escoltem Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: La pedalada és una trobada de veïns i veïnes familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots en bicicleta, anar tots junts. El primer any passat vam arribar a gairebé 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer bici de tot Lloret, i tornar a tot a passeig.
2: La pedalada amb tota la família sortirà a les 11 del matí des de la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament lloret.cat. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. Recordem que la part central del passeig marítim romandrà tancada fins diumenge.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments.

0: La venda del programa es va obrir dilluns i es tanca avui. Durant aquest termini, els beneficiaris poden reservar només els viatges corresponents a la quota assignada a la seva província. A partir de demà, però, podran adquirir viatges durant tota la temporada per a qualsevol província. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'IMSERSO. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Alina Barzac, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
1: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
0: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barzac, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
1: Bé, sobretot ara la gent de proximitat. Tenim molts clients de Barcelona i Rodalies i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'IMSERSO que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
0: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
1: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
0: A partir del 12 d'octubre, aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'IMSERSO. Un programa que, segons Alina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: @RadioLloret.
1: A veces desearía ser un robot.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'ONG Justícia Alimentària proposa crear supermercats públics a Catalunya. La proposta neix arran de l'encariment de la cistella de la compra, ja que des del 2020 els preus s'han enfilat fins al 34%. Actualment, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, cada família catalana gasta de mitjana 475 euros al mes en alimentació. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa un 16% dels costos domèstics, mentre que l'habitatge se situa en el 30%. El problema, però, no només ens afecta a nosaltres, sinó que és d'abast mundial. De fet, la idea dels supermercats públics ja la va posar sobre la taula l'alcalde de Nova York fa uns mesos, quan va anunciar que, per fer front a la inflació, crearia 5 supermercats públics a la ciutat que rebaixarien un 30% el preu d'alguns aliments. A casa nostra, l'ONG Justícia Alimentària ha començat una campanya

0: Campanya per demanar una llei estatal per la creació d'una xarxa pública de supermercats. Ens en dona més detalls Albert Vinyals, lloretenc i expert en psicologia del consum. Explica que es tracta d'un projecte que encara no s'ha creat i que, tot i haver-hi alternatives de supermercats tradicionals, al nostre país encara no hi ha cap supermercat d'aquest tipus. Una iniciativa que pot semblar interessant, però que, segons Vinyals, com a empresa pública sortiria a pèrdues.
1: Un sector com la distribució d'alimentació, on per una banda està controlat per tan poques mans, no? alguns tipus de productes, hi ha molt poques empreses, per tant, o ets molt gran o tens molt poc marge de negociació. I amb tants elements que hi ha i amb tanta competència que hi ha, realment és difícil. O sigui, com a tal, crear un supermercat públic com a tal des de zero, em sortiria a pèrdues seguríssim.
0: El que, segons Vinyals, sí que seria un projecte més interessant és sumar-se o ajudar iniciatives que ja existeixen, com les cooperatives de consum. Parlem d'una despesa que a les famílies els costa gairebé 500 euros al mes, assegura. Un fet que el porta a pensar que subvencionar tota la compra d'alimentació és objectivament impossible.
1: Aquí estem parlant d'una despesa que a les famílies els costa gairebé 500 euros al mes. Per tant, subvencionar tota la compra d'alimentació és objectivament impossible.
2: Ja,
1: per tant... Sí que si estan... O sigui, és més un treball estratègic i la base ve de que algú que és molt trist a la nostra societat, no? Que és molt més econòmic menjar malament que menjar bé.
0: És per aquest motiu que les classes socials més empobrides pateixen més sobrepès que les que es poden permetre el luxe de menjar aliments més sans. Cal, per això, incentivar un altre tipus d'alimentació i fer-la més accessible, diu Vinyals. Segons expert, aquesta proposta és totalment necessària, ja que a partir d'aquesta es poden crear altres camins, com recolzar propostes des de mercats municipals o cooperatives de consum. També proposa actuar per l'altra banda, castigant les empreses que ofereixin productes que no siguin saludables per anar equilibrant la balança. Portar un control de les despeses quan la situació econòmica ens estreny, analitzar-les, racionalitzar-les i no deixar-se portar per segons quines ofertes són alguns dels consells que Albert Vinyals recomana. La llista de la compra cal fer-la sempre, conclou.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra

Molt bon vespre i benvinguts al capítol 96 de Vintage. Hem tornat de vacances. Avui toca parlar d'una de les grans senyores de la cançó que ens va deixar aquest 25 d'agost. Volem parlar avui de Dolly Parton. Va ser cantant, va ser compositora, actriu i presentadora estadounidenca. Vull parlar, però vull parlar fent-lo amb una de les seves cançons, no direm de les més exitoses, perquè n'ha tingut de més exitoses, però sí que ha tingut una història important al llarg de la carrera musical. Ha arribat a ser un dels grans èxits, no en la veu de Dolly Parton, però sí en la veu d'altres cantants. Vull parlar de la cançó que va enregistrar en 1973, el I Will Always Love You. Una cançó que és una cançó, segons ella, trista i que parla d'una ruptura. I és una cançó que en el seu dia Elvis Presley va demanar-li que li deixés fer una versió. Van arribar a un acord, el tema va tirar endavant i la nit abans de fer la gravació d'aquesta cançó, el representant d'Elvis Presley, el famós coronel Parker, va trucar a Dolly Parton dient-li que tenia que cedir el 50% dels drets d'autor a Elvis Presley. Si no, no hi hauria gravació. Com és lògic, és normal, Dolly Parton, una obra que era seva, no la volia compartir amb ningú més. Si volien fer una versió, estava d'acord, però els drets d'autors era totalment per ella. Anem ara amb la segona part d'aquesta història. La segona part, doncs, és molt més senzilla. Va ser la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes. I va ser-ho perquè Whitney Houston va descartar la cançó que es va triar en un principi per ocupar aquest puesto central de la pel·lícula. I va ser Kevin Costner, que a més de ser actor en aquesta pel·lícula, va ser productor de la mateixa pel·lícula, qui va aconsellar a Whitney Houston fer aquesta cançó, que era una cançó country, però que havia sigut versionada per diferents cantants, entre ella Linda Ronstadt. I de la versió que va fer Linda Ronstadt van agafar el que més els va agradar i la van adaptar a la forma de cantar, a la forma d'expressar-se de Whitney Houston. Van crear l'autèntic bombazo de la temporada, que durant tota una dècada va arribar a ser una de les cançons més venudes de la història. Tot això per arribar a on? Doncs que a part dels 411 milions que va facturar El guardaespaldes, la banda sonora va vendre més de 20 milions de còpies, i això li va repercutir en 10 milions de dòlars, més o menys, a Dolly Parton en drets d'autor. Jo volia arribar a això. Per què? Perquè el que va fer ella, la Dolly Parton, en gran part d'aquests beneficis, d'aquests drets d'autor, demostrava una mica lo gran que era aquesta dona. Ella va invertir gran part d'aquesta fortuna, així li va explicar a Andy Cohen, un presentador de televisió, en el 2021, en un barri de Nashville, que era un barri d'afroestadounidenses. I ho va fer en honor de Whitney Houston. De fet, va crear una escola per noies i la va anomenar Acadèmia Whitney Houston. La Whitney Houston es va deixar en el 2012, amb els 48 anys, i aquesta va ser la forma amb la que Dolly Parton li feia el seu homenatge particular. Dolly Parton ha sigut sempre un activista a favor de tot el que sigui col·laborar amb la seva terra i amb la seva gent. Per això l'han estimat tant i per això avui era moment de recordar-la. Així que ens hi posem amb la versió original en la veu de Dolly Parton. Molt bon vespre, benvinguts. Això és Vintage.

El record a la reina del country, Dolly Parton. Ens quedem als Estats Units, ens quedem amb country i ens quedem ara recordant també a Kenny Rogers.

Recordant i recuperant a l'Electric Life Orchestra, la Elo i el Colin America. Anem ara una miqueta més enrere, fins al 1978, per recordar els Jefferson Starship.

Eren el 1969 quan Joan Manuel Serrat i Teresa feia aquest homenatge a Antonio Machado amb el Cantares. Canviarem d'història, canviarem de cantant, d'artista, i ens anem al 1979. I ho farem, si ho encertem... A veure, què li passa avui, això, que no funciona? Ara. Ho farem amb Luis Eduardo Aute. I les 4:10.

El Simple Red i una del 1985, Hold It Back the Years. Una d'aquelles cançons elegants i sofisticades que recordem en aquest vespre aquí a Vintage. Anem fins al 1982 per trobar-nos amb Alison Moggett i Vincent Clark, que ells dos junts eren els components de Yazoo.

ha gent que ha sigut tocada per una vareta màgica que els fa crear cançons com aquesta. Antonio Vega, El sitio de mi recreo. I si parlem de màgia, aquest sí que era un mag. Recordant a Enrique Urquijo.

Una d'aquelles formacions que va triomfar d'una forma especial en els 80, The Human League. Aquesta s'anomena Human. Anem ara fins al 1976 amb Boris Garnier.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

un dels grans èxits dels 80, l'Apple 42 i el Lessons in Love. L'hem recordat avui al vespre, aquí, a Vintage. I recordant, viatjant, i buscant, ens trobem en Nick Cayman. It's time, break my heart.

repassant i recordant grans èxits ara amb Dani Zuko i Sandy. John Travolta i Olivia Newton-John i aquest You Are The One de la pel·lícula Grease. I recordant, estem dels Bee Gees i el seu Tragedy.

Rosana Arbelo, que ens acompanya des de finals dels 80 amb les seves meravelloses cançons com aquesta, Contigo. Marxem fins al 1969 per recordar la veu d'un granadino internacional i conegut mundialment com Miguel Ríos.

Els Home Martins, una formació que cantava en a capella cançons com aquest Caravan of Love. Anem ara fins al 1978, moment en el qual Paul McCartney va crear la segona banda després de Beatles, va crear una banda que s'anomenava Wings, i dintre d'aquesta banda van haver-hi cançons com aquest With a Little Look.

Aquesta era una de les cançons importants de Chris Norman, Midnight Lady, el que en el seu dia va ser cantant dels Smokey. Anem amb cançons romàntiques, per amb la veu de Roberta Flack i Donny Hathaway. És aquesta una balada del 1972, The Closer I Get You.

Una formació del sud dels Estats Units. Temps ara, Barry Bond, Elliman, i amb ella ens despedim per avui. Dir-vos que ha sigut tot un plaer retrobar-nos aquí en el 90.2 de la FM, en la música del record i en vintage. Com sempre us dic, no feu res que jo no faria i acudiar-se amb la família. Ciao!

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament de Lloret ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Braun. Són alemanys de 89 i 90 anys i fa més de 40 anys que visiten Lloret per partida doble perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha l'Ànic i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret de Mar va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutherford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. En un altre ordre de qüestions, la Plataforma per la Pau de Lloret celebra aquest diumenge el Dia Internacional de la Pau. Ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 del migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la pastisseria Carbó.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. És la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.

0: slow down, puppy.
1: Nova Radio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Segueixen els actes per la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana es reparteixen butlletes per entrar en el sorteig de dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada d'aquest diumenge. Una pedalada que vol ser també una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Escoltem Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
4: La pedalada és una trobada de veïns i veïnes familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots en bicicleta, anar tots junts. El primer l'any passat vam arribar a gairebé 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer de tot Lloret, i tornar tot a passeig.
3: La pedalada amb tota la família sortirà a les 11 del matí des de la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament lloret.cat. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. Recordem que la part central del passeig marítim romandrà tancada fins diumenge.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.